Enric de Manresa. Una música per a desganyitar-se, l'ària de Bagaus, Armate facet angibus, de Judita Triomfans, l'oratori sacro d'Antonio Vivaldi.